0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: sol.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: todos estamos bailando la misma canción. Era el retorn de la Maya Montero amb La oreja de Van Gogh, la cançó que ens ha portat ja 9:15 a.m. I què passa cada dia a aquesta hora? Doncs que ens interessem per la previsió del temps. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Has pogut dormir millor aquesta nit, oi?
1: Ricard, no et sento res.
0: Pots Hola.
1: Sí,
0: ara me sents.
1: Digue'm.
0: Dic que hem dormit una mica millor aquesta nit, oi?
1: Sí. Bueno, hem dormit, han baixat una mica les temperatures. Avui doncs, ens hem quedat cap als 20 graus fora el nucli urbà, cap als 22-23 al centre de la vila, però humitats baixes, que segueixen baixes, i això es nota. A l'hora d'agafar son, almenys no se sua. I aquestes humitats baixes doncs, es van mantenir tota la jornada d'ahir, perquè van voltar el 50-60% amb un dia de sol, de nou de calor, perquè van voltar els 30 graus de temperatura màxima. Molta més calor en zones interiors, com ho està fent els darrers dies i setmanes, però en conjunt van baixar, tal com els ja vam comentar, que s'esperava una baixada pràcticament generalitzada. Ja no van ser els valors tan desorbitats del dimarts, però bé, segueixen molt elevades, perquè moltes hores van passar amb escreix dels 35 graus. I bé, va estar dominat pel sol, cel encalitxat, interbolit, aquest vent de llevant que segueix bufant de manera de forma doncs, una mica anòmala, no? Perquè aquest vent de llevant que entra matí i migdia i a la tarda en calma, doncs es nota que estem doncs, en una situació d'una doncs, massa molt càlida, nord-africana, i implica doncs, aquests vents d'aquest tipus. I durant la primera part de la jornada, perquè la segona, ja veuen que en calma. Una mica, insistim, fora de lo que és habitual per un mes de juliol. Bé, jornada de mínimes, que ja ho hem comentat, i amb humitats baixes, i avui, doncs, avui que som dijous, ens hem de dir que hem d'esperar un dia de sol. Sol segueix el cel enterbolit, en pols en suspensió, mala qualitat de l'aire, s'hi barregen segurament fumeres, perquè déu-n'hi-do els incendis que estaven cap repartits per tota la geografia peninsular, i ho segueixo amb això, amb atenció, perquè hi ha mapes actius, que ens diuen els mapes d'incendis doncs, actualitzats, ja siguin actius, apagats o descontrolats, etc. Ahir teníem aquest nou focus a la zona del nord de Toledo, una mica descontrolat, és el que té més potencial doncs, de sortir de mare, esperem que avui a veure si el poden anar controlant, però els incendis repartits per tota la geografia, 20, 30, 40 focus que per sort s'apaguen i no se desmarguen, però que cada dia a la geografia peninsular s'engeguen focs, ja siguin intencionats, imprudències, el que sigui, però s'encenen. I tot plegat en un entorn, en una situació d'onada de calor, perquè estem en una onada de calor afectant especialment l'est peninsular, Catalunya, Aragó, Castella de la Manxa, València, Múrcia, Andalusia Oriental, Balears, és on estan les temperatures més elevades. I bé, com dèiem, avui un dia totalment assolellat, amb temperatures sense gaires canvis en zones de costa i prelitoral, i avui sí que se disparen, avui atenció a zones de la Catalunya central, la comarca del Bages, zones pròximes i zones de la província de Lleida i Camp de Tarragona, especialment el prelitoral tarragoní i extrem sud. Avui les temperatures respecte a ahir pugen 4, 6, 8 graus les màximes més amunt, o sigui que avui hi ha avisos en aquest sentit, taronges i vermells del Servei Meteorològic de Catalunya o AEMET, en funció del servei oficial, doncs ens marca un coloret o un altre, però en aquestes zones doncs avisen doncs, que les temperatures seran extremament elevades i a la vegada anòmales. No descartem que avui caiguin alguns valors de 40-43 graus en aquestes zones que els hem comentat, i en canvi, doncs aquí, doncs sense gaires canvis, voltarem els 30 graus, calor seca tota la jornada. Vent de tramuntana, ara ja s'ha girat una mica de vent de nord, a partir de mig matí, aproximadament mig dia, entrarà una mica llevantet, especialment Costa Brava Sud, Costa Salvatana i el Maresme, més fluixa que ahir, creiem, però el flux dominant seria llevant, la mar en conjunt tranquil·la, i a partir de les 3, 4, 5 de la tarda, doncs a la baixa, i pràcticament a vents encalmats, entrant una mica de vent de xaloc, i la mar, bé, en conjunt estarà molt tranquil·la. Demà som divendres i demà divendres hem d'esperar un dia de sol. Per cert, avui dijous i divendres la massa càlida nord-africana és serreal, serrevifa, podem dir-ho, i serà el màxim, afectant tot l'est peninsular. Per tant, doncs, estarem atents a aquest pic de calor que tindrem a totes aquestes zones, i demà doncs tindrem un dia de sol, bàsicament sol, amb temperatures lleugers, sense, aquí a la costa no ens estranyaríem que demà pugéssim 1 o 2 graus respecte a les que tinguem avui, i a les zones interiors, pues, amb tendència a mantenir-se, o lleugers descensos, vull dir, en comparació amb avui, perquè avui es dispararan molt en aquestes zones que els hem comentat, doncs demà segurament pot afluixar uns grauets. Però bé, de nou màximes disparades, i de nou de 35 a 40, doncs cauran a moltes comarques interiors, especialment cap a Ponent i extrem sud, i aquí doncs aquests lleugers descensos en hores del migdia, en hores del migdia aproximadament. Demà els vents seran els mateixos, una mica de nord al dematí, a partir de mig matí, migdia, entrada una mica de vent de llevant, bufant sobretot Costa Brava sud i zones del Maresme, a la tarda de nou a la baixa i en calmant. I demà, en principi, mantindríem la calor seca, per tant, la xafogó, en principi, bastant controlada. I cap de setmana de canvi de temps, la Dana Atlàntica, que està fa dies, està a l'oest peninsular, Galícia, Portugal, agafa moviment, agafa desplaçament cap a l'est, es desplaçarà, seguirà doncs, desplaçant-se pel Galícia, després cap al Cantàbric, Golf de Biscaia, Pirineu, sud de França. En aquest moviment doncs, escombrarà, o si més no, no escombrà, sinó fer-la desplaçar la massa càlida nord-africana, la farà recular cap al nord d'Àfrica i tindrem un alivi tèrmic. Encara dissabte, en alguns trams costaners, sobretot potser de Barcelona, de Tarragona, zones de València, encara segurament temperatures sense canvis o lleuger ascensos, degut a vents terrals, vents de terra cap a mar. Però en conjunt, cap allà, cap a zones interiors, ja la tendència serà doncs, a la baixa. Les temperatures notaran ja que van, ja es va, perdem graus, sobretot les màximes, i ja començarà l'alivi tèrmic. Encara un dissabte aquí, doncs aquí a l'Alt Maresme, Catalunya, amb sol, domini del sol, pot haver quatre nuvolets prims, els vents seran en conjunt fluixos, de llevant, després giran una mica mitjorn, la mar en conjunt estarà tranquil·la. I serà diumenge, o més aviat, últimes hores del dissabte, i matinada, matí, migdia de diumenge, quan el cel doncs, pot anar a començar carregant-se de núvols, i ja no descartem doncs, algun ruixat, alguna tempesta. Això demà ho hem de perfilar-ho, perquè a dia d'avui encara hi ha incertesa. Però sí, és veritat que entrarà una glopada d'aire fred acompanyant aquesta dana, que un cop vagi cap al Cantàbric no serà una dana, sinó serà una ondulació dels vents en altura, però bé, porta aire fred notable en alçada i això implicarà doncs, inestabilitat. Els núvols creixeran, el que no hem vist en setmanes, veuran que els núvols creixen, es desenvolupen, degut a l'aire fred en alçada i donen algun ruixat o alguna tronada. Ho veurem, a veure si serà últimes hores del dissabte i primera part del diumenge. Sobretot, a on? Doncs seria més probable Pirineu per Pirineu, comarques interiors de Girona a Barcelona, potser fins i tot arribant en zones de costa. Ja veurem l'abast de la inestabilitat, si és molt extensa, si són xàfecs intensos, si són minsos, això no ho podem assegurar. De moment, demà ho perfilarem amb més exactitud. No cal dir, diumenge, temperatures clarament a la baixa, la baixada serà més contundent a tot el territori, també degut a la nuvolositat, xafogó molt modesta, o sigui, vol dir humitats seran discretes, i amb temperatures clarament a la baixa. On ho notaran més? Doncs cap a zones interiors. La baixada es notarà més en zones interiors. No tant al cost, però també ho notarem, perquè si estem parlant de valors de 30 graus, doncs potser ens quedem en 25, 26, es nota, i en zones interiors molt més, ho notaran, perquè venen de molt amunt, evidentment. Dilluns, ja no hi haurà inestabilitat, tindrem un dia en conjunt de sol, restes d'alguns núvols baixos, encara calor, podríem dir-ho, moderada, la que toca per les dates, vaja, diumenge, potser diumenge estem un palet per sota del que tocaria, però dilluns, sol, i amb calor moderada, la que toca, per aquesta època, arreu del territori, i amb tendència, doncs, que a la tarda doncs la temperatura torna a enfilar-se cap a zones interiors, preferiment de Lleida, Catalunya Central, doncs la temperatura tindrà tendència ja a voltar a fregar potser els 32, 34 o fins i tot 35 graus. Ja veuen que aquest canvi és un vist i no vist, és diumenge, dilluns i vist i no vist. I bé, a partir de dimarts, com tal com els vam comentar ahir, doncs la temperatura tornarà a anar remuntant, no de forma brusca, però sí que amb el pas dels dies, de cara a dimarts, dimecres, dijous, però especialment divendres i el proper cap de setmana, a últims de juliol i primers d'agost, és quan la temperatura s'enfilarà més. ja veurem fins on arribem, si arribem de nou un pic de calor com aquests dies, o és més modesta, però vaja, apunta també maneres, perquè tornarà a revifar la massa càlida nord-africana que es desplaça de forma transitòria cap al sud, però torna a pujar l'altitud de forma clara i evident a partir de mitjans de la setmana que ve. Ja veurem si després si s'aprellonga dies i dies. Esperem que no, perquè ja no sabem per on agafar-ho aquestes intuïcions d'aire càlid tan marcades, perquè és que no són normaletes, és que són extremes. Això, són extremes aquest estiu. Bé, de moment això és tot. Per tant, aguantar. Avui i demà, calor molt intensa. Aquí a la costa encara aquestes brises, encara ja veuen, i la xafogó que està controlada, doncs sí, fa calor, no exagerem, perquè fa calor normaleta, però tres quartes parts de Catalunya estan fregint-se de calor, és un forn, i nosaltres sabem que tenim l'ambició àmplia, no ens podem quedar en el racó de casa. Sí, ja sabem que l'Almeresma fa calor normaleta, però en zones interiors, no, s'estan fregint amb una calor exagerada, perquè 36, 38, 39 cada dia, això és una exageració. I avui ja veuen els ascensos que tindrem de nou amb avisos taronges i vermell avui en algunes comarques de Ponent. Bé, de moment això és tot, demà actualitzem, sobretot ens centrarem en aquesta inestabilitat, a veure si hi ha algun ruixat, alguna tronada, que allà on els hi descarregui, evidentment la refrescada encara serà més evident, perquè remullarà el terreny, refredarà l'asfalt i les humica la superfície, que està assedegada i calenta més no poder de tants de dies amb aquest sol infernal que ens està acompanyant dia rere dia. Bé, de moment això és tot, Ricard i oients.
0: Gràcies, Jordi. Demà hi tornem. Vinga, adéu.
1: Molt bon dijous. Adéu. Bon dijous.
2: FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: dies millors per poder donar-ho tot. L'èxit d'Àlex Pérez, que ens ha portat ja a 8:45 del matí. Cada estiu té una cançó, i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
1: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
0: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686-05-4604. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
1: Veus a la sorra i al mar.
0: Doncs ara ha arribat el moment de descobrir una altra de les cançons d'aquest estiu que vosaltres trieu a través del 686-05-4604, a través d'una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda. En aquest cas és la Sara Gómez. Vol escoltar per ella la cançó de l'estiu, és la de Figa Flowers, que no s'acabi l'estiu. Els hi encanta la calor i passar el temps junt a la platja amb la seva família i els seus amics.
2: Bona tarda, Ràdio Pineda. Som la Sara, en Nel i en Jan Arnau. I la nostra cançó preferida és Que no s'acabi l'estiu, perquè ens encanta la calor i passar temps junts a la platja.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 9. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen en valors més suportables, voltant els 30 graus gràcies a l'efecte suavitzador del mar. En canvi, el prelitoral i l'interior viuen un escenari crític amb registres que assoleixen els 43 graus. Carme Ubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones fràgils, especialment gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. Per arribar a situacions crítiques, la prevenció diària és fonamental. Això implica mantenir les llars fresques, baixant persianes durant el dia i ventilant a la nit i matinada, utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol.
2: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol perquè si no ja s'agafaria molta calor.
1: Així mateix cal fer un seguiment actiu de les persones grans que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill invisible que és la calor.
2: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents...
1: També tenir-ho en compte.
2: Tenir-ho en compte.
1: I les persones grans que de vegades no tenen sensació de set?
2: Sí, això és normal en persones grans. Després és anar-los-hi oferint, eh? I sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
1: La infermera Carme Ubanell, del CAP de Pineda, també ha alertat del perill de patir un cop de calor que es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada i la persona pot posar-se fins i tot a 40 graus i perd la capacitat de suar per refrescar-se. Davant d'aquesta sospita que algú pugui patir un cop de calor, ha dit que cal seguir un protocol d'actuació molt clar. Primer, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos progressivament i mantenir una hidratació controlada oferint-li aigua a petits globs. I el risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor, i Protecció Civil situa els municipis de Catalunya en nivell 2, 3 i 4 del Pla Alfa. Nivell 4 és la màxima alerta. El nivell 3 està a 463 municipis i el nivell 2 a 271 municipis catalans, entre aquests Pineda i les poblacions del litoral de l'Alt Maresme. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.

Matí d'èxits en majúscules des de Ràdio Pineda. Després del butlletí de notícies de les 9 al matí, hem connectat amb el nou èxit de Leire Martínez. Combinació perfecta també amb el nou èxit de la formació Maroon 5. I d'aquesta forma hem recordat a Only Mars i Florida. Bon dia, salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del dijous. De seguida connectarem amb el nou èxit d'Alex Warren, amb el Fever Dream.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Amb èxits frescos com aquest. Al costat de l'aire condicionat o el ventilador amb la banda Neon.

0: Des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels èxits d'un dels artistes més interessants de la música electrònica pop, el jove músic noruec Alan Walker. Amb aquesta versió, amb la col·laboració d'Ava Max, hem recordat el Alone. 2 minuts i arribarem a 10:15 del matí.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega Top 30.
2: You're simply the best. Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, que no m'acabasos, que l'anima el corazón.
2: Hombres B, El Último de la Fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 10. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen en valors més suportables, voltant els 30 graus gràcies a l'efecte suavitzador del mar. En canvi, el prelitoral i l'interior viuen un escenari crític amb registres que assoleixen els 43 graus. Carme Ubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones fràgils, especialment gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. Per arribar a situacions crítiques, la prevenció diària és fonamental. Això implica mantenir les llars fresques, baixant persianes durant el dia i ventilant a la nit i matinada, utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol.
2: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol perquè si no allà s'agafaria molta calor.
1: Així mateix cal fer un seguiment actiu de les persones grans que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill invisible que és la calor.
2: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents...
1: També tenir-ho en compte.
2: Tenir-ho en compte.
1: I les persones grans que de vegades no tenen sensació de set?
2: Sí, això és normal en persones grans. Després és anar-los-hi oferint, eh? I sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
1: La infermera Carme Ubanell, del CAP de Pineda, també ha alertat del perill de patir un cop de calor que es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada i la persona pot posar-se fins i tot a 40 graus i perd la capacitat de suar per refrescar-se. Davant d'aquesta sospita que algú pugui patir un cop de calor, ha dit que cal seguir un protocol d'actuació molt clar. Primer, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos progressivament i mantenir una hidratació controlada oferint-li aigua a petits globs. I el risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor, i Protecció Civil situa els municipis de Catalunya en nivell 2, 3 i 4 del Pla Alfa. Nivell 4 és la màxima alerta. El nivell 3 està a 463 municipis i el nivell 2 a 271 municipis catalans, entre aquests Pineda i les poblacions del litoral de l'Alt Maresme. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.

0: Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Hem connectat amb el nou èxit de Milky amb David Guetta. Just the way you are. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dijous. De seguida també connectarem amb el nou èxit del cantautor Nil Moliner. També recordarem la unió entre Calvin Harris i Disciple amb el How Deep Is Your Love.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Des d'Anglaterra hem connectat amb un dels èxits que li va donar la popularitat a aquest cantautor, Sam Ryder, amb el Put a Like on Me. Arriba ja la unió entre Joan Dausà i Mama Doixa. Peus a les...

0: Martina, porta-lo, Crele.
1: Recordes la pel·lícula Notting Hill i aquelles frases que han quedat per la història? Doncs aquest cap de setmana podràs tornar a viure amb Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. El recorda aquella fantàstica pel·lícula. Es tracta d'una adaptació amb música en directe amb actors i actrius del Centre Cultural i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Adaptat i dirigit per als pinedencs Aina Rita i Gustavo Jiménez. Para molta atenció perquè a Ràdio Pineda tenim invitacions dobles per regalar-te. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les. Tenim invitacions per la funció de dissabte o bé diumenge a les 7 de la tarda. Vols gaudir de Notting Hill, el musical, al Centre Cultural? Doncs truca'ns a la ràdio. Tenim invitacions per regalar-te. 93 767 1919.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de nombres i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

matí enèrgic des de Ràdio Pineda. D'aquesta forma hem creuat la ratlla de 2:15. Amb el record dels 90 i de la formació Eagle Eye Cherry. Falling in love again.

0: La música continua girant des de Ràdio Pineda. Noves propostes musicals fresques i d'estiu. Aquesta vegada al costat del DJ i productor francès, reconegut internacionalment. Hem seguit les passes de Hagel amb Ima El Angel i Ultra Natés.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Així sona la unió entre la cantant nord-americana Chaka Khan i Snoop Dogg. A ritme del Boogie's in my soul.
1: Come on, come on. Show 'em.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Del present al passat per tornar a recordar un dels clàssics de la música dels 80 i de Duran Duran.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un

0: 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
6: 94.6 FM. Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu a

La cantant donostiarra Leire Martínez forma part del nou projecte musical de la banda Búhos, amb noves cançons com aquesta. No hi ha pla B. Canviem de registre amb el nou èxit de Gracie Abrams.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 11. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen en valors més suportables, voltant els 30 graus gràcies a l'efecte suavitzador del mar. En canvi, el prelitoral i l'interior viuen un escenari crític amb registres que assoleixen els 43 graus. Carme Ubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones fràgils, especialment gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. Per arribar a situacions crítiques, la prevenció diària és fonamental. Això implica mantenir les llars fresques, baixant persianes durant el dia i ventilant a la nit i matinada, utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol.
2: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol perquè si no ja s'agafaria molta calor.
1: Així mateix cal fer un seguiment actiu de les persones grans que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill invisible que és la calor.
2: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents...
1: També tenir-ho en compte.
2: Tenir-ho en compte.
1: I les persones grans que de vegades no tenen sensació de set?
2: Sí, això és normal en persones grans. Després és anar-los-hi oferint, eh? I sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
1: La infermera Carme Ubanell, del CAP de Pineda, també ha alertat del perill de patir un cop de calor que es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada i la persona pot posar-se fins i tot a 40 graus i perd la capacitat de suar per refrescar-se. Davant d'aquesta sospita que algú pugui patir un cop de calor, ha dit que cal seguir un protocol d'actuació molt clar. Primer, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos progressivament i mantenir una hidratació controlada oferint-li aigua a petits globs. I el risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor, i Protecció Civil situa els municipis de Catalunya en nivell 2, 3 i 4 del Pla Alfa. Nivell 4 és la màxima alerta. El nivell 3 està a 463 municipis i el nivell 2 a 271 municipis catalans, entre aquests Pineda i les poblacions del litoral de l'Alt Maresme. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.

les 11 i 6 minuts amb una cançó carregada d'intensitat i emoció. Hem connectat amb el nou èxit de Mark Carter, Turn the Lights Out. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. De seguida connectarem amb el nou èxit de la cantant Luz Casal.

Èxit, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar a Sonic amb un dels que li va donar la popularitat. It feels so good. Connectem amb l'actualitat musical del que s'ha convertit en l'himne oficial del Mundial amb Shakira i Burna Boy.

Aquesta fantàstica balada, protagonitzada per Diana Ross i Lionel Richie, es va convertir en un èxit mundial i encara avui continua emocionant a generacions. Amb aquest Endless Love.

La formació sud-coreana BTS ens convida a nedar per les onades de la vida. Amb noves cançons com aquest, Swim, es troben donant la volta al món en forma d'èxit. A Ràdio Pineda ens centrem en música de casa nostra en català amb el nou èxit de Miki Núñez, Un altre cop.

0: Aquesta cançó es va popularitzar amb la banda sonora de la pel·lícula La Playa, protagonitzada per Leonardo DiCaprio. D'aquesta forma hem recordat a la formació All Saints amb aquest Pure Shores. A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dijous. Qui no recorda Notting Hill i algunes de les seves frases més mítiques? Aquest cap de setmana tens l'oportunitat de reviure la màgia de la pel·lícula amb Notting Hill al musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Es tracta d'una adaptació amb música en directe interpretada per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle, amb adaptació i direcció dels pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Para molta atenció perquè a Ràdio Pineda tenim invitacions dobles per regalar-te. Per les funcions de dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. Vols anar a veure Notting Hill al musical? Doncs truca'ns a la ràdio ara mateix. A través del 93-767-1919. 93-767-1919.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Ludwig van s'ha convertit en tot un fenomen viral a Catalunya amb aquesta cançó. El tema va néixer com a broma interna durant les proves de so per endreçar els seus membres del grup. I està dedicada a Xavier Miñarro, el tècnic de so real d'aquesta banda. Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de l'Escal. Si seguim la lletra, en aquest matí del dijous...

0: Concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: 104.6 FM.
1: Des de la ciutat de Murrieta, Califòrnia, als Estats Units, connectem amb el nou èxit d'Olivia Rodrigo, sota el títol de The Cure. 3 minuts i pocs segons i arribarem a les 12.

0: Són les 12. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducta de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capaspre del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de Mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica acaba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. L'associació Mare Nostrum de Pineda segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació també inclou sessions especials coincidint amb la Festa Major de Pineda i la celebració de l'11 de setembre. El Festival Nits d'Estiu de Calella demà divendres es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles i es poden trobar a la web de Entràpolis. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou també espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia a Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026 amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sanz, Joan Pera, Pep Tosar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors al voltant dels 30 graus i destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Les 12 i 7 minuts des de Ràdio Pineda. Inaugurant nova hora de música al teu costat, abans amb la música també d'Alejandro Sanz. Hem escoltat Les Guapes. De seguida també connectarem amb el nou èxit de Taylor Swift, entre d'altres. Bon dia. Bon dia.

0: Des de Ràdio Pineda hem fet un salt gegant fins al 2019 amb un dels grans èxits de Calvin Harris amb la col·laboració del cantant britànic Rag & Bone Man. Estic convençut que no hauràs oblidat aquest Giant.
1: Durant 4.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

El panorama sonor català brilla amb noves propostes musicals com aquesta de la formació Mama Doucha, la millor gent del planeta. Continuem amb un dels clàssics dels 90 i d'Això la ama. Arriba un èxit del 1997. Va ser el tema que la va convertir en una de les artistes més reconegudes d'aquella dècada, amb aquest You Might Need Somebody.

0: A Ràdio Pineda no podia faltar una de les cançons alegres, enèrgiques i festives del grup menorquí Pèl de Gall. Amb això que porta per títol Terra i Sal.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Aquesta vegada també recordant aquesta unió entre Martin Solveig i Dragonet. Hello! Ara recuperem un clàssic de la pista de ball dels anys 80 amb el duet canadenc Lime. Deixem que els estímuls sonors ens atrapin en forma d'èxit amb un clàssic dels 80.

0: La formació Portobello ens brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta, amb la qual han comptat amb la col·laboració de la cantant Nerea Rodríguez.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
4: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
3: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
6: Dental Company, porque sonreír. Salut.
7: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
8: The real difference between an adult and a child.

0: Funambulista presenta noves cançons com aquesta, 1982, des del nou repertori musical d'aquesta banda. Pràcticament en 4 minuts arribarem a la una, amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà divendres.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: A la una arriba l'informatiu del migdia. Direcció a l'hora en punt amb 21 Pilots.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i està atent a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persona amb malalties cròniques o discapacitat. Per evitar arribar a situacions crítiques, la prevenció diària és fonamental. Això implica mantenir les llars fresques, abaixant persianes durant el dia i ventilant a la nit, utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol. Així ens ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol perquè si no ja s'agafaria molta calor.
1: Així mateix cal fer un seguiment actiu de les persones grans que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill invisible.
2: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents. I sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
1: També alertat del perill de patir un cop de calor. Aquest es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició d'una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada. La persona comença a agafar febre fins i tot als 40 graus i perd la capacitat de suar per refrescar-se. Pot arribar a quedar-se inconscient o desorientada. Davant la sospita que algú proper està a punt de patir un cop de calor, la rapidesa de reacció és clau. Carme Aubanell recomana seguir un protocol d'actuació molt clar. Retirar la persona de la font de calor, trucar al 112, refredar el cos progressivament i hidratació controlada. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducta de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capàspra del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de Mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra, basada en la coneguda comèdia romàntica, aquest cop protagonitzada per Aina Rita i Gustavo Jiménez, acaba aquest cap de setmana. La proposta teatral explica la trobada inesperada entre un llibreter modest i una estrella de cinema, una relació marcada per la diferència de mons, però plena de moments tendres i divertits. Així ens ho explicaven els seus protagonistes.
3: Tenim moltes ganes de que la gent ja ho pugui veure i la veritat és que no podem esperar ja aquests pocs dies que queden per tenir la platea plena.
4: És un musical on surt molta gent, on hi ha molts números musicals. És un musical totalment original, totalment inèdit. Qui vulgui veure aquesta obra de teatre és que no pot anar ni a Broadway.
1: El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. L'associació Mare Nostrum segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies de Pineda amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. Ramon Plaja ens les ha citat.
5: La principal de Llobregat, que és de les millors, la ciutat de Cornellà, la juvenil de Sabadell, després de les comarques de Girona hi ha la Bisbal Jove, hi ha la Copa, en ve una de nova aquest any, que és la Copa Nova Vallès. Després tenim el principal de Cassà, que és una que ens ve al principi i al final de la temporada. Bé, la Copa Xaloc, la Copa Moreneta, la Copa Genissenca de Taradell, la ciutat de Granollers, un munt de copes.
1: La programació continua durant les properes setmanes i també inclourà sessions especials coincidint amb la Festa Major i la celebració de l'11 de setembre. L'activitat manté viva una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana i dona vida a les tardes d'estiu de Pineda. Al Festival Nits d'Estiu de Calella, demà divendres, es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles a Entràpolis per qui vulgui gaudir d'una nit plena de música i emocions recordant el desaparegut Carles Sabater. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. La festa promet una nit plena de música, ambient i records de la dècada dels 80. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia, a la platja de les Dunes de Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026, amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sanz, Joan Pera, Pep Tosar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors als 30 graus gràcies a l'efecte suavitzador del mar. Destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les dues. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducta de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capaspre del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica acaba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. L'associació Mare Nostrum de Pineda segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació també inclou sessions especials coincidint amb la Festa Major de Pineda i la celebració de l'11 de setembre. El Festival Nits d'Estiu de Calella demà divendres es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles i es poden trobar a la web de Entràpolis. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocol temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou també espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia a Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026 amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sans, Joan Pera, Pep Tosar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors al voltant dels 30 graus i destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda, amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a Radio Pineda, Mega
3: Top 30. 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Radio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducte de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capaspre del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de Mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica acaba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. L'associació Mare Nostrum de Pineda segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació també inclou sessions especials coincidint amb la Festa Major de Pineda i la celebració de l'11 de setembre. Al Festival Nits d'Estiu de Calella, demà divendres, es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup, que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles i es poden trobar a la web de Entràpolis. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou també espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia a Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026 amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sans, Joan Pera, Pep Tossar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors al voltant dels 30 graus i destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducte de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capaspre del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica acaba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. L'associació Mare Nostrum de Pineda segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació també inclou sessions especials coincidint amb la Festa Major de Pineda i la celebració de l'11 de setembre. El Festival Nits d'Estiu de Calella demà divendres es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles i es poden trobar a la web de Entràpolis. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou també espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia a Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026 amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sans, Joan Pera, Pep Tossar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors al voltant dels 30 graus i destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Something I want to talk about.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 5. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. A l'Alt Maresme les temperatures es mantenen en valors més suportables, voltant els 30 graus gràcies a l'efecte suavitzador del mar. En canvi, el prelitoral i l'interior viuen un escenari crític amb registres que assoleixen els 43 graus. Carme Ubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones fràgils, especialment gent gran, infants i persones.

0: Dones amb malalties cròniques o discapacitat. Per arribar a situacions crítiques, la prevenció diària és fonamental. Això implica mantenir les llars fresques, abaixant persianes durant el dia i ventilant a la nit i matinada, utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol.
1: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol, perquè si no allà s'agafaria molta calor.
0: Així mateix cal fer un seguiment actiu de les persones grans que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill invisible que és la calor.
1: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents.
0: També tenir-ho en compte.
1: Tenir-ho en compte.
0: I les persones grans que de vegades no tenen sensació de set?
1: Sí, això és normal en persones grans. Després és anar-los oferint, eh? I sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
0: La infermera Carme Ubanell, del CAP de Pineda, també ha alertat del perill de patir un cop de calor que es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició a una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada i la persona pot posar-se fins i tot a 40 graus i perd la capacitat de suar per refrescar-se. Davant d'aquesta sospita que algú pugui patir un cop de calor, ha dit que cal seguir un protocol d'actuació molt clar. Primer, retirar la persona de la font de calor, portar-la immediatament a l'ombra o a un espai fresc, trucar al 112, refredar el cos progressivament i mantenir una hidratació controlada oferint-li aigua a petits globs. I el risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor, i Protecció Civil situa els municipis de Catalunya en nivell 2, 3 i 4 del Pla Alfa. Nivell 4 és la màxima alerta. El nivell 3 està a 463 municipis i el nivell 2 a 271 municipis catalans, entre aquests Pineda i les poblacions del litoral de l'Alt Maresme. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo en Shopping de Gent de Pineda.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el Tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme, cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 6. Notícies.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducta de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capaspre del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos.

mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica acaba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. L'associació Mare Nostrum de Pineda segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació també inclou sessions especials coincidint amb la Festa Major de Pineda i la celebració de l'11 de setembre. El Festival Nits d'Estiu de Calella demà divendres es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles i es poden trobar a la web de Entràpolis. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou també espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia a Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026 amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sans, Joan Pera, Pep Tosar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors al voltant dels 30 graus i destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Christmas. And I wanna go home.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i està atent a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persona amb malalties cròniques o discapacitat. Per evitar arribar a situacions crítiques, la prevenció diària és fonamental. Això implica mantenir les llars fresques, abaixant persianes durant el dia i ventilant a la nit, utilitzar roba de cotó i evitar l'exposició al sol. Així ens ho ha explicat a Ràdio Pineda.
2: Evitar sortir al carrer. Si s'ha de sortir, és millor sempre buscar les ombres i anar protegits. Ulleres de sol, gorra, es pot portar fins i tot un paraigües. Si es va amb cotxet amb els nens, millor que portin un parasol, mai tapar-los amb un llençol perquè si no ja s'agafaria molta calor.
1: Així mateix cal fer un seguiment actiu de les persones grans que viuen soles, ja que sovint perden la sensació de set i són el col·lectiu més vulnerable d'aquest perill invisible.
2: Molt important l'hidratació i sobretot també la dieta a l'estiu. Fer una dieta rica en fruita, verdures, amanides, menjars que no siguin molt pesats, que no siguin molt difícils de digerir, evitar els calents, i sobretot totes aquelles persones grans que viuen soles, que tenen malalties cròniques, o si tens algun veí, doncs estar pendent d'ells, trucar-los, preguntar a veure com es troben, anar-los a veure, sobretot tenir-los en compte.
1: També alertat del perill de patir un cop de calor. Aquest es produeix quan el cos ja no és capaç de regular la seva pròpia temperatura interna a causa de l'exposició d'una font de calor extrema. En aquest punt, el cos comença a acumular escalfor de manera descontrolada. La persona

0: comença a agafar febre, fins i tot als 40 graus, i perd la capacitat de suar per refrescar-se. Pot arribar a quedar-se inconscient o desorientada. Davant la sospita que algú proper està a punt de patir un cop de calor, la rapidesa de reacció és clau. Carme Aubanell recomana seguir un protocol d'actuació molt clar. Retirar la persona de la font de calor, trucar al 112, refredar el cos progressivament i hidratació controlada. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducta de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capàs-Prat del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra, basada en la coneguda comèdia romàntica, aquest cop protagonitzada per Aina Rita i Gustavo Jiménez, acaba aquest cap de setmana. La proposta teatral explica la trobada inesperada entre un llibreter modest i una estrella de cinema, una relació marcada per la diferència de mons, però plena de moments tendres i divertits. Així ens ho explicaven els seus protagonistes.
1: Tenim moltes ganes de que la gent ja ho pugui veure i la veritat és que no podem esperar ja aquests pocs dies que queden per tenir la platea plena.
2: És un musical on surt molta gent, on hi ha molts números musicals. És un musical totalment original, totalment inèdit. Qui vulgui veure aquesta obra de teatre és que no pot anar ni a Broadway.
0: El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. L'associació Mare Nostrum segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies de Pineda amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. Ramon Plaja ens les ha citat.
3: La principal de Llobregat, que és de les millors, la ciutat de Cornellà, la juvenívola de Sabadell, després de les comarques de Girona hi ha la Bisbal Jove, hi ha la Copa, en ve una de nova aquest any, que és la Copa Nova Vallès. Després tenim principal de Cassà, que és una que ens ve al principi i al final de la temporada. Bé, la Copa Xaloc, la Copa Moreneta, la Copa Genissenca de Taradell, la ciutat de Granollers, un munt de coples.
0: La programació continua durant les properes setmanes i també inclourà sessions especials coincidint amb la Festa Major i la celebració de l'11 de setembre. L'activitat manté viva una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana i dona vida a les tardes d'estiu de Pineda. Al Festival Nits d'Estiu de Calella, demà divendres, es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles a Entràpolis per qui vulgui gaudir d'una nit plena de música i emocions recordant el desaparegut Carles Sabater. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. La festa promet una nit plena de música, ambient i records de la dècada dels 80. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia, a la platja de les Dunes de Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026, amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sanz, Joan Pera, Pep Tosar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors als 30 graus gràcies a l'efecte suavitzador del mar. Destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolles, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeo Shopping de Gent de Pineda.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 8. Notícies. Seguim sota l'onada de calor que persisteix des de l'inici de l'estiu. Carme Aubanell, infermera referent en salut comunitària del CAP de Pineda, ha dit que cal prendre mesures de prevenció a casa i al carrer i estar atents a les persones més fràgils, especialment a la gent gran, infants i persones amb malalties cròniques o discapacitat. El risc d'incendi torna a pujar aquest dijous, coincidint amb un nou pic de calor que s'allargarà fins divendres. Es demana a la ciutadania que eviti qualsevol conducta de risc a prop de zones boscoses i que truqui ràpidament al 112 en cas de veure fum o foc. L'Ajuntament de Calella ha presentat la seva candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya per impulsar la transformació de la zona de Capaspre del Mau. El projecte preveu una inversió de 12,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha començat a instal·lar zones d'ombra decoratives als carrers de mar i de les peixateries velles per fer més agradable l'estada a l'espai públic durant els mesos de calor. Últimes funcions de Notting Hill al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica acaba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. L'associació Mare Nostrum de Pineda segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació també inclou sessions especials coincidint amb la Festa Major de Pineda i la celebració de l'11 de setembre. El Festival Nits d'Estiu de Calella demà divendres es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol Un concert de pel·lícula. Les entrades continuen disponibles i es poden trobar a la web de Entràpolis. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes.

Fires de Santa Susana. El públic trobarà una zona de food trucks, un fotocol temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona d'arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou també espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest divendres a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia a Santa Susana. El Teatre Claver de Tordera ha presentat la programació estable pels mesos de setembre a novembre de 2026 amb una oferta que combina teatre, música i espectacles familiars. La temporada comptarà amb noms destacats com Carles Sans, Joan Pera, Pep Tosar i Pau Roca. I el temps segueix l'onada de calor que afecta el territori català. Les temperatures es mantenen en valors al voltant dels 30 graus i destaquem el risc d'inestabilitat que arribarà el proper cap de setmana amb la possibilitat d'alguns ruixats i una refrescada generalitzada a partir de diumenge.

0: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: Ràdio Pineda, Megatop, Tentor. 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.